Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7.

cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

can't go wrong trying to make things right.

0: simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar. Humanoid.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

que pots fer al web Dicat, també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir, por ti de repente, la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. La ràdio.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
2: I no et perdis tots els programes que fan els nostres col·laboradors des de la nostra sintonia. Pots descarregar-te els programes a través de la nostra pàgina web. Allà trobaràs Ràdio a la Carta, on hi tens de tot.

faig un petó al rosari. Tinc a prop, tot anirà bé. Si encara és necessari, està on estem, només porta temps. Camino pas a pas, la vida

Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei i platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Baravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Maravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la Festa Major

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Ràdio Vilafant.
2: La música amb el ritme ara mateix de Manuel Turizo. Per un pendejo no se llora.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant 107.3.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia i bona diada. Són les 9, us parla Eduard París. Institucions, partits i entitats reten homenatge aquest matí a qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la Guerra de Successió, Rafael Casanova. Ho fan com cada any, just al punt on va caure ferit l'11 de setembre de 1714 a l'actual Cruïlla, entre els carrers Alibell i la Ronda de Sant Pere. Els més matiners, a les 8, han estat els Mossos amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, al capdavant, però encara sense el nou director general de la policia catalana, Ferran López, seguits d'altres cossos d'emergència. Durant el matí faran l'ofrena a membres del govern i de la mesa del Parlament, de l'Ajuntament de Barcelona, d'entitats, sindicats i de partits polítics, excepte la CUP, Aliança Catalana, Vox i PP. D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindica la convivència de Catalunya i la unitat d'acció per fer front als reptes crucials durant el tradicional discurs amb motiu de la Diada. El cap de l'executiu català ha fet una crida per traslladar el sentit de país a l'educació, l'habitatge, les infraestructures o el nou finançament, àmbits crucials que, segons Illa, durant massa temps no han rebut els recursos adients. I l'exdirigent català Miquel Sellarès recorda 50 anys després l'esperit d'unitat de la mobilització de l'11 de setembre de 1976 i alerta que Catalunya afronta ara un moment especialment complicat. Des de Televisió Costa Brava ens ho explica Alba Pairet.
2: El polític i periodista català Miquel Sellarès reivindica l'esperit d'unitat que, segons ell, va marcar la mobilització de l'11 de setembre del 1976, quan diversos partits polítics d'ideologies diferents van caminar junts per construir la democràcia i una autonomia forta per a Catalunya. Sellarès assegura que aquell moviment va demostrar una capacitat de mobilització que no es donava a la resta de l'Estat.
3: El que no m'esperava és el gran fracàs del Partit Socialista en el govern. Problema d'ensenyament, problema de transports, problema de sanitat, i ara comença un gran problema en els Mossos d'Esquadra, que veurem com se'n surten, que comença fa uns pocs mesos d'això. Per la qual cosa, doncs, jo crec que el que cal és que els catalans tornem al 11 de setembre d'aquell any que vam muntar-ho.
2: També augura un fort càstig electoral a diverses formacions i alerta de la possible arribada d'un govern del PP i Vox, que diu comportaria una pressió extraordinàriament forta sobre Catalunya.
1: I en els esports, en bàsquet, el Lleida és el primer equip classificat per a la final de la Lliga Catalana CB, que s'està disputant a Tarragona. L'altre finalista sortirà del duel que jugaran avui Barça i Manresa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Cançons i temes que van arribant aquí al 107.3 de Ràdio Vilafant FM. La Guaracha, oh, oh, oh, és la nova de Manuel Turizo i Martin White.

A Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns, 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a Les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides.

0: teva ràdio. 107.3 FM.
1: Així sona aquesta nova peça de Quevedo amb la col·laboració de l'orquestra de moda Nueva Línia, El Golpito.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Cada estiu al teu costat.
3: La força i la veu de Beyoncé amb la companyia de Pharrell Williams. La cançó I Can Watch You

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
3: Sempre des de Ràdio Vilafant FM amb novetats discogràfiques com aquesta peça de Becky G. Epa!

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Li posem ritme a la teva vida.
3: La teva vida.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
4: Ritme a tota pastilla, que dirien, amb aquesta peça musical de Afrojack, Sia i David Guetta. Awake Tonight.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Posa't còmode, que venen corbes musicals.

0: Aquesta és una altra de les peces noves que et presentem a Ràdio Vilafant FM.
1: Viu l'estiu a Ràdio Vilafant.
0: A Ràdio Vilafant seguim en marxa. No ens aturem. Aquí escoltaràs el millor so de...

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
3: Mami, te chivate.
4: Aquesta té molt bon ritme, és la nova cançó de Dani Romero, La Piñata.

0: Porque no me queda claro.
1: Escolta'ns a cada moment. Estem amb tu les 24 hores al dia. 107.3 és el punt del dial on sempre trobaràs la millor música i la millor companyia.

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026. Aquest diumenge 20 de setembre, des de primera hora del matí, matiners, tornejos a futbol sala, pàdel, vòlei platja, música, sardanes i activitat per als més petits. Al migdia, vermut popular i degustació de pomes de relleno a la plaça Major. I a la tarda, molta diversió amb Extreme Race d'inflables. I per acabar la festa major, a les 6, playback, aires de fiesta a la plaça Major amb clau de sol. Diumenge 20 de setembre, últim dia de la festa major de Sant Cebrià de Vilafant. No hi falteu! Si voleu més informació, consulteu la app Vilafant.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia i bona diada. Són les 10, us parla Eduard París. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, subratlla que Catalunya és un país que té capacitat per teixir aliances i ho ha contraposat al context actual de confrontació i la immediatesa. Ho ha dit en declaracions als periodistes després de la tradicional ofrena de l'executiu català davant del monument a Rafael Casanova.
2: Catalunya és un país que sempre ha tingut i té capacitat per teixir aliances. És un país que vol caminar sol però que alhora no es vol sentir o estar aïllat. I en un món que en aquests moments sembla sovint massa dominat per la immediatesa, per la confrontació, per la desconfiança, enraonar és una manera de defensar la convivència a l'estil català.
1: Institucions, partits i entitats continuen passant aquest matí pel monument de qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la guerra de successió. Els més matiners a les 8 han estat els Mossos d'Esquadra amb la consellera d'Interior Núria Parlon al capdavant, seguits dels altres cossos d'emergència. També hi han passat ja els membres del govern i de la mesa del Parlament o de l'Ajuntament de Barcelona, entre altres entitats. Seguim recollint més reaccions. Per la seva banda, el president del Parlament, Josep Rull, ha apel·lat a la cohesió interna de Catalunya i ha reivindicat la diada dels 8 milions de catalans. Rull ha dit que Catalunya és una nació que no pregunta a la gent d'on ve, sinó on volem anar. També ha lamentat un nou 11 de setembre amb l'expresident Carles Puigdemont a l'exili, titllant-lo d'infàmia. En aquest sentit, ha constatat que la presó i l'exili continuen sent expressions d'una terrible falsa normalitat. Per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat la força de Catalunya com a poble, que ha estat la força de saber sumar i avançar junts. També ha recordat la diada de l'any 1976, ara fa 50 anys, quan la societat catalana va saber unir-se al voltant de la lluita per la democràcia, les llibertats i l'autogovern. Ha afirmat que ara, 50 anys després, aquests valors tenen més vigor que mai. Recordem també en successos. Ahir els Mossos van detenir 3 homes i van deixar com a investigades per desordres públics 7 persones més, 2 dones i 5 nois, durant el dispositiu policial ahir a la tarda al Fossar de les Moreres, arran de l'acte d'Aliança Catalana i la contramanifestació de l'independentisme d'esquerres. Els antiavalots van separar els dos grups, però van fer algunes càrregues contra els antifeixistes per evitar que accedissin a la plaça. I en els esports, en bàsquet, avui es decideix el segon finalista de la Lliga Catalana. El Lleida ja espera la final al guanyador del Barça, Manresa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Sabem el tipus de música que t'agrada i per això des de Ràdio Vilafant t'oferim qualsevol estil musical. No ens perdis.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02
1: 107.3 FM.
2: És un tema de Carin León. És un tema profund. La buena.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes.

0: recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

trobaràs tots els estils musicals. Tenim de tot, rumba, música disco, reggaeton, o una mica de salsa, com aquest de País Portàtil, la nova cançó de Ruben Blades, Roberto Delgado i la seva orquestra.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

Als nostres informatius trobaràs tota la informació local i comarcal i, a més, la meteorologia tant d'arreu de les comarques com de Vilafant.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

0: fan. 107.3 FM.
1: La veu inconfusible de Sole Jiménez, ara mateix amb Andrés Suárez, i aquesta cançó, La última generación.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Ràdio Vilafant 107.3.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo.
1: Ràdio Vilafant.
0: A Ràdio Vilafant seguim connectats. A cada moment seguim amb bona música.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: El ritme continua, els èxits també, i tu al centre de tot.

A Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a Les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides.

0: FM.
1: Tots els programes que escoltes aquí a Ràdio Vilafant els tens per descarregar-te'ls des de la nostra plana web www.radiovilafant.net o .cat.

Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: No som psicòlegs, però podem ajudar-te a solucionar els seus problemes.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corrales.

0: 107.3 FM.
1: Tengo en la mira la trampa.
2: La veu i l'estil de Camilo, El Árbol és el seu nou treball.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia i bona diada. Són les 11, us parla Eduard París. Institucions, partits i entitats continuen passant durant aquest matí pel monument de qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la guerra de successió, Rafael Casanova. En declaracions posteriors, el president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat Catalunya com una nació d'acollida.
2: Aquesta és una nació d'acollida, d'integració. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat. Una nació de drets i deures, una nació que sempre ha esdevingut un sol poble i avui és més important que mai de reivindicar-ho.
1: Durant el seu discurs, Rull ha apel·lat també a la cohesió interna de Catalunya i ha reivindicat la diada dels 8 milions de catalans. També ha lamentat un nou 11 de setembre amb l'expresident Carles Puigdemont a l'exili, titllant-lo d'infàmia. En aquest sentit, ha constatat que la presó i l'exili continuen sent expressions d'una terrible falsa normalitat. Per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat que la força de Catalunya com a poble ha estat la força de saber sumar i avançar tots junts.
3: El que volem és que Catalunya avanci, però Catalunya només avançarà si ho fem tots i totes plegats i plegades, sense deixar ningú enrere. Que aquesta Diada Nacional de Catalunya sigui la diada de tothom.
1: Collboni també ha recordat la diada d'ara fa 50 anys, quan la societat catalana va saber unir-se al voltant de la lluita per la democràcia, les llibertats i l'autogovern. Ha afirmat que 50 anys després aquests valors tenen més vigor que mai. I per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també ha felicitat la diada a través d'un missatge en català a les xarxes socials. A la xarxa X, un missatge que deia: aquest 11 de setembre celebrem una Catalunya oberta, plural i diversa, que mira el futur amb esperança i ambició. I en successos, una dona de 27 anys ha mort en un accident de trànsit a la Nacional 340 a l'altura d'Altafulla, al Tarragonès, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per a 2:15 d'aquesta passada nit. Per causes que s'estan investigant, tres turismes es van veure involucrats en un encalç. La conductora d'un dels vehicles va morir i 4 persones més van resultar ferides de diversa consideració. La víctima mortal era veïna de l'Arbós i amb aquesta ja són 91 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I en els esports, avui Barça i Manresa juguen la segona plaça de la final de la Lliga Catalana ACB, on s'enfrontarien al Lleida. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Preciosa interpretació de Antonio Carmona, la veu dels Ketama, i Vicente Amigo, el punto sobre la i.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Meravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Meravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la Festa Major.

0: FM.
1: La música la posa Juan Magán, El verano sabe mejor. Això sí, estàs de vacances, perquè si estàs currant...

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, a 6:15 de la tarda, proclamació d'elecció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 8:15, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als Rajolers. A 9:15 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem.
1: Ràdio Vilafant 107.

0: discoteca en la calle.
1: Radio Vilafant, 107.3 FM.
2: Vols posar-te en contacte amb nosaltres? Molt fàcil, 972 54 63 02, al telèfon del 107.3.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Si el que voleu és qualitat musical, quedeu-vos aquí amb nosaltres per escoltar aquesta cançó de Muchacho i Judith Nederman, La nostra història. D'una

0: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.

0: veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Enginyers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al circ i amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós. Dinar a l'hotel i tornar de Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. Al Camp dels Enginyers, Lluís Riera, al 606 59 91 19 i Joan Costa, al 686 38 04 86. A les Forques, Antoni Casellas, 609 45 07 41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.

Ruta 66. Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia i bona diada. Són les 12, us parla Eduard París. Continuen els actes d'aquesta Diada Nacional de l'11 de setembre. Mentre a Barcelona es continua fent l'ofrena floral, mirem ara cap a Sant Boi de Llobregat, una ciutat també molt vinculada a la història d'aquest 11 de setembre. I és que aquest any es compleixen 50 anys de la Diada del 1976, la primera que es va poder celebrar públicament després del franquisme. Seguint els actes, i tenim des de TV la Lena Duran. Lena, com s'està vivint aquesta diada des de Sant Boi?

0: companyera. Després s'ha fet la tradicional ofrena floral davant de la tomba de Rafael Casanova a l'església de Sant Baldiri, on, a part d'institucions i entitats del municipi, també hi ha assistit Lluïsa Moret, l'alcaldessa, o Josep Rull, president del Parlament. Tot seguit, la celebració s'ha traslladat a la plaça de l'Ajuntament, que és on som ara mateix, des d'on s'ha iniciat una cercavila popular, no sé si la sentiu aquí de fons, i doncs és una cercavila molt, molt festiva, amb els gegants, amb els grallers, amb l'àliga o amb el lleó, però també s'hi han desplegat doncs, 6 senyeres de 50 metres de llargada representant els barris de la ciutat per commemorar doncs, aquest 50è aniversari. La cercavila té previst acabar a la plaça de Catalunya amb una ballada de sardanes i precisament allà, a la plaça de Catalunya, és on, tal com deies, fa 50 anys es va celebrar la primera diada post-franquisme a Catalunya, que va ser multitudinària. Per tant, des d'aquí, des de Sant Boi, una diada, podríem dir, molt passiva, però també molt marcada pel record d'aquesta jornada que fa 50 anys va convertir la ciutat en un símbol de recuperació de llibertat.
1: Moltes gràcies, Elena. I com veiem, Sant Boi de Llobregat, un dels molts municipis que avui congreguen actes commemoratius d'aquesta diada de l'11 de setembre. Pel que fa a les reaccions a l'ofrena de Barcelona, ens quedem amb la de Josep Rull, president del Parlament, que ha reivindicat Catalunya com una nació d'acollida. Durant el seu discurs, Rull també ha apel·lat a la cohesió interna de Catalunya i ha reivindicat la diada dels 8 milions de catalans. Anem també amb un apunt de mobilitat a Rodalies, perquè a causa de dos robatoris de cable que afecten la senyalització entre Lleida Pirineus i Puigverd, de Lleida Artesa i l'estació de França i Bifurcació Glòria Esclot, els trens estan registrant retards de 20 minuts de mitjana. Personal d'ADIF està treballant per repostar el material sostret amb la major brevetat possible. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
4: A Ràdio Vilafant, els hits, els temes d'èxit que coneixes i els que coneixeràs perquè te'ls punxem ara.

0: 107.3 FM.
1: Nova cançó també i una novetat que et presentem dels nois de Taburete. Aquí tens Carta Blanca.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones y ser
2: la teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: A Ràdio Vilafant sabem la música que t'agrada. Per això, a cada moment, la punxem.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: La millor selecció musical del moment.

0: escuchando Fer Show.
1: És la nova cançó i el nou treball de Amaral. No quiero más canciones tristes. Vinga, va, a veure si és veritat i ens alegrem amb aquest nou tema de Amaral.

Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

A Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a Les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides.

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026. Aquest diumenge 20 de setembre, des de primera hora del matí, matiners, tornejos a futbol sala, pàdel, vòlei platja, música, sardanes i activitat per als més petits. Al migdia, vermut popular i degustació de pomes de relleno a la plaça Major. I a la tarda, molta diversió amb Extreme Race inflables. I per acabar la festa major, a les 6, playback, aires de fiesta a la plaça Major amb clau de sol. Diumenge 20 de setembre, últim dia de la festa major de Sant Cebrià de Vilafant. No hi falteu! Si voleu més informació, consulteu la app Vilafant.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Si tu ja no me quedes. No sé, pero él lo debe ser. La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Peces musicals i peces de novetat, com aquesta nova de Karol G i Bruno Mars. Dos monstres de la música plegats amb aquest Still.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
2: Nosaltres des de Ràdio Vilafant t'oferim sempre les novetats, com aquesta nova peça d'Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

0: és FM.
1: Aquí comença una nova cançó i un nou tema de Marta Santos. No deixa de sorprendre'ns amb peces importants. Todo de mi, Marta Santos.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Qué rico soy, un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
3: La ràdio que ens uneix.
5: Ya tu amiga me dijo tú quieres y aún así no te toco.
6: La teva companyia diària.

0: i entreteniment al 107.3 FM.
1: Seguim enlairant el teu dia a Ràdio Vilafant amb la millor selecció musical.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Yo solo intento decir que por ti
1: la ràdio que ens uneix.
2: Bla, bla, bla, bla. Te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla.
3: La teva companyia.

Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, a 6:15 de la tarda, proclamació d'elecció de la pubilla i l'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 8:15, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als Rajolers. A 9:15 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Continuen els actes de la Diada Nacional d'aquest 11 de setembre. A Lleida, la defensa de la diversitat i la cohesió social centra en la commemoració que s'està celebrant encara en aquests moments a la nau central de la Seu Vella. Connectem en directe des de UAU Lleida Ràdio. Judit Castellà, bon dia.
2: Bon dia, doncs sí. L'acte institucional ja està encarant la recta, la seva recta final. Un acte institucional que no s'ha desmarcat massa de la línia dels últims actes institucionals a Lleida i que també s'ha volgut enfocar en el context polític i social per defensar la voluntat d'integració i també la diversitat del país. Han passat fins ara la delegada del govern a Lleida, Núria Gil, que ha defensat que només d'aquesta manera, només defensant la integració, es podrà enfortir aquesta cohesió social i ser una societat oberta per fer front a les forces populistes a les quals ha dit literalment hem de plantar cara. Qui també ha parlat fins ara ha estat el president de la Diputació de Lleida, Joan Talàs, en aquest cas, ha defensat, ha centrat el seu discurs en defensar el llegat de Vallverdú, figura clau també d'aquest acte institucional de la Diada d'enguany, i també ha defensat la sobirania com a garant de la democràcia. Al seu torn, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha defensat una Catalunya que garanteixi drets, però també que demani responsabilitats i que parli i protegeixi la llengua catalana. Una Catalunya, ha dit, que es construeix també des de Lleida i des de la Paeria. L'acte, ara d'aquí una estona, acabarà amb la intervenció del conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, i amb el cant dels Segadors.
1: Moltes gràcies, Judit. I com veiem, Lleida, un dels molts municipis avui a Catalunya que congrega actes commemoratius d'aquest 11 de setembre. I pel que fa a l'ofrena que s'ha celebrat aquest matí a Barcelona, entre les moltes reaccions polítiques, ens quedem en aquest cas amb la de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha destacat que la força de Catalunya com a poble ha estat la força de saber sumar i avançar tots junts.
3: El que volem és que Catalunya avanci, però Catalunya només avançarà si ho fem tots i totes plegats i plegades, sense deixar ningú enrere. Que aquesta Diada Nacional de Catalunya sigui la diada de tothom.
1: Collboni també ha recordat la diada del 1976, quan la societat catalana va saber unir-se al voltant de la lluita per la democràcia, les llibertats i l'autogovern. Ha afirmat que 50 anys després aquests valors tenen més vigor que mai. I un apunt en esports per tancar. Lleida és el primer equip classificat per a la final de la Lliga Catalana CB que s'està disputant a Tarragona. L'altre finalista sortirà del duel que jugaran avui Barça i Manresa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.

Amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. Opti.punt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

Vilafant. 107.3

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda i bona diada, són les 3, us parla Adrià Tella. Jornada plena d'actes de la Diada Nacional d'aquest 11 de setembre arreu de Catalunya. A Sant Feliu de Guíxols han fet un homenatge a Josep Irla pel seu 150è aniversari. Tots els detalls de l'acte des de Televisió Costa Brava, Marc Montes.
2: Sant Feliu de Guíxols ha commemorat aquest 11 de setembre la Diada Nacional de Catalunya amb un homenatge a Josep Irla, coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement. L'acte s'ha fet al cementiri municipal davant la seva tomba, amb una ofrena floral institucional i un parlament en record de qui va ser president de la Generalitat.
3: Aquest és l'acte, aquest homenatge al president Irla, és un dels actes centrals que es fan a la demarcació de Girona i que reuneix a totes les administracions. De fet, en el cas de la demarcació de Girona, Irla és un personatge essencial per conèixer tota l'evolució democràtica del nostre país, i com a defensor de la democràcia i de les institucions, doncs avui tenim l'ocasió de retre aquest homenatge per tal de dignificar la seva figura, però sobretot el seu llegat.
2: L'homenatge a Josep Irla s'enmarca en l'any Josep Irla, una commemoració que s'estén durant aquest 2026 i principis de 2027 i que vol posar en valor la figura i el llegat de l'expresident de la Generalitat. Irla, nascut a Sant Feliu de Guíxols l'any 1876, va ser el 124è president de la Generalitat de Catalunya.
1: Recuperem també un dels actes previs d'aquesta diada, en aquest cas a Esplugues de Llobregat, amb la tradicional marxa de torxes per la independència de la passada nit. Escoltem a Roger Requesens, equip de coordinació de l'Assemblea d'Esplugues.
4: Pues és una marxa que es fa de nit, per això es fa amb torxes, òbviament per donar llum a la mobilització, i recorrem, doncs, fem un petit recorregut ja tradicional pel centre d'Esplugues i acabem al parc 11 de setembre, on llegim un parlament, doncs cantem els segadors i després fem una petita copa de cava.
1: D'altra banda, institucions, partits i entitats continuen passant durant aquest matí i migdia i també durant la tarda pel monument de qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la Guerra de Successió, Rafael Casanova. El president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat Catalunya com una nació d'acollida.
5: Aquesta és una nació d'acollida, d'integració. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i amb llibertat, una nació de drets i deures, una nació que sempre ha esdevingut un sol poble, i avui és més important que mai de reivindicar-ho.
0: Notícies en xarxa.

And now for my next number, I'd like to return.

0: presentat per Josep Maria Forado.
1: La història de la música disco, avui tindrem de protagonistes els Midnight Star i després farem un repàs a Hot Dance 80 dels èxits que varen triomfar les pistes de ball dels anys 80. I és que ja ho sabeu, a Hot Dance 80 punxem la música que funcionava als anys 80 i als anys 90 i algun remix actual perquè estan basats en temes d'aquella època.

Midnight Star, multitudinària banda de Kentucky liderada pels germans Reggie i Vincent Calloway, que va gravar uns treballs magnífics de soul.

Midnight Star varen fer fantàstics treballs de sol, com hem dit, Electrofunk i Disco Music, amb la discogràfica Solar Record entre 1979 i 1990.

Els germans Calaway també varen produir a grans del gènere com Teddy Pendergrass, The Dill i Levert. Escoltem Teddy Pendergrass.

la música de Leo Sayer amb Thunder in My Heart. Així encetem aquesta edició de Hot Dance 80, que ens portarà moltíssima música coneguda i altres, doncs, que no són tan conegudes. Però és que, esclar, amb 11 temporades tindríem de repetir molts temes i tenim d'intentar posar temes que, encara que no siguin números 1, funcionessin a les pistes de ball. I de Leo Sayer a la música de Sharon Redd, Never Give You Up. Recorda, et pots posar en contacte amb nosaltres mitjançant el Twitter, el Facebook i el correu electrònic hotdance80@gmail.com.

La música de color de 1980. Anem a escoltar ara una intèrpret que va néixer el 1965. Ell és Lonnie Gordon i el 1990 va editar això. Happening All Over Again. Aquest és el Hip House d'aquesta intèrpret que ja està ballant a la pista central de Hot Dance 80 i cantant aquesta cançó tan maca.

La música de les pistes de ball des dels 70 fins als 90 solen ser els que punxem a Hot Dance 80. Això és Love Limited i això és High Stopping High Dressing Filler, una banda fundada pel Barry White.

Temes originals com aquest i versions com el proper que anem a escoltar. Anem a escoltar una cançó que l'original és de Imagination.

La discoteca ens han portat Just an Illusion, una versió d'un tema, com hem dit, original de la formació Imagination.

la música de Bomb the Bass, Don't Make Me Wait, featuring Lauren. Un tema que sona a 90, eh, que sí? Doncs és del 1988. I és que era un tema ja avançat a la seva època. Triomfava conjuntament al mateix temps que els Technotronic. Avui no escoltarem pas els Technotronics, però escoltarem una altra cosa. Welcome Way. Vinga, va, música negra, música de color. Ells són els D-Train. Això és Hot Dance 80, el teu programa que s'escolta a la teva sintonia.

Soul, funk, italo, house, però tots els punxem aquí a Hot Dance 80. I és que la música des dels 70 portava molt de ritme. Anem a escoltar a Living in a Box.

Un tema de 1989. Ja es començava a veure com seria el començament dels 90. I seguim escoltant més bona música. Sheena Easton, que va prendre el cognom del seu primer marit, és una noia ben moderna. Mother Girl.

estem a la recta final de Hot Dance 80. Anem a escoltar una cançó de Kenny Thomas. Senzillament és el millor per tu. Best of You. Escolteu-la perquè val molt.

Feia molt de temps que no escoltava aquesta cançó de Kenny Thomas, Best of You. Això és del 1991. I ara anem a escoltar un rotllo completament diferent. Anem a escoltar Brian Ferry en solitari, sense Phil Manzanera i Andy Mackay.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. Jornada plena d'actes de la Diada Nacional d'aquest 11 de setembre arreu de Catalunya. A Cardedeu, però, la Diada es va celebrar amb un acte institucional aquest dijous al Parc de Pompeu Fabra. Una jornada que, més enllà dels actes tradicionals, va voler donar veu a diferents representants del municipi perquè compartissin la seva experiència i mirada sobre aquest 11 de setembre. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
2: A Cardedeu, el Parc Pompeu Fabra ha acollit aquest dijous l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya.
3: Jo crec que el gran valor i el poder de les diades és aquest som, encara som. I després, evidentment, el dir que aquest poble no abandonarà les seves lluites de cap manera.
2: La jornada ha començat amb la hissada i el cant de la senyera a càrrec de l'agrupació coral cardedeuenca i ha continuat amb la benvinguda institucional de l'Ajuntament. Durant l'acte, quatre representants d'entitats i personalitats de Cardedeu han compartit les seves experiències i vivències al voltant de l'11 de setembre, aportant diferents mirades sobre el significat de la Diada. L'acte ha acabat amb el cant dels segadors, interpretat per l'agrupació coral cardedeuenca, una celebració que també ha comptat amb interpretació en llengua de signes catalana i que ha acabat amb els tradicionals borregos per tots els assistents.
1: D'altra banda, institucions, partits i entitats continuen passant des d'aquest matí pel monument de qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la Guerra de Successió, Rafael Casanova. El president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat Catalunya com una nació d'acollida.
4: Aquesta és una nació d'acollida, d'integració. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat. Una nació de drets i deures, una nació que sempre ha esdevingut un sol poble i avui és més important que mai de reivindicar-ho.
1: Durant el seu discurs, Rull ha apel·lat a la cohesió interna de Catalunya i ha reivindicat la Diada dels 8 milions de catalans. En paral·lel a aquesta Diada, uns 541.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 i les 3 d'aquest divendres. Es tracta del 98% dels 550.000 previstos, coincidint amb l'operació sortida per aquest pont de la Diada. Durant el matí s'han registrat retencions a l'AP7 en diversos punts, per exemple, entre Castellví de Rosanes i el Papiol en sentit Tarragona i entre la Roca del Vallès i Mollet en sentit Girona. La mateixa via s'ha hagut de tallar una estona a Bàscara, en sentit Barcelona, per l'incendi d'un camió. La C16 també ha registrat retencions. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tú ya no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda i bona diada, són les 5 i us parla Adrià Tella. Jornada plena d'actes de la Diada Nacional d'aquest 11 de setembre arreu de Catalunya i la tarda és moment per les manifestacions. Enguany torna a ser descentralitzada amb convocatòries a Girona, Amposta i Barcelona. La de la capital catalana arrencarà a les 17:14 amb dues columnes amb punts de partida diferents i que es trobaran a plaça Catalunya cap a 17:15. Anem en directe fins a la plaça de la Catedral. Allà hi tenim la nostra companya, la Mont Carvajal. Mont, molt bona tarda. Quin és l'ambient ara mateix?
2: Hola, bona tarda. Doncs un ambient festiu i tranquil. Som a Via Laietana, en plaça de la Catedral a Barcelona, on comença d'aquí 14 minuts una de les dues columnes de la manifestació convocada per l'ANC i Òmnium Cultural. És la que simbolitza el futur, l'altra simbolitza el present i surt de Gran Via a Casanova. Totes dues confluiran a la plaça Catalunya. El lema d'enguany és "Qui soc, qui som", que apel·la d'una banda al compromís personal "Qui soc", més l'organització col·lectiva "Hi som" per aconseguir la independència de Catalunya. A hores d'ara, moltes samarretes grogues, moltes senyeres, moltes estelades, famílies, grups d'amics, ambient tranquil, reivindicatiu, però alegre i festiu, amb crits d'independència, òbviament. Hi ha molta gent d'aquí cap avall, a Via Laietana cap avall, un riu d'estelades, al mig del carrer hi ha un tractor, per exemple, presència policial, però tot molt tranquil, i esperant el compte enrere perquè comenci la manifestació a les 17:14 com més habitual. Aquesta manifestació és simultània, com dèieu, amb la de Girona i Amposta.
1: Gràcies, Mont. Bona tarda. D'altra banda, anem també fins a Amposta, on molta gent està concentrada des d'aproximadament les 4 per arrencar en ben poca estona també una manifestació, com dèiem, que comptarà amb dues columnes. Allà hi tenim el company de 21 Ràdio, el Joan Bericat. Joan, bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, sí, estem aquí al centre d'Amposta, la capital del Montsià, on la manifestació avui, aquest 11 de setembre, és una mica diferent als altres anys. Hi ha dues columnes, una que arrencarà des del centre de Tortosa per tota l'Avinguda de la Ràpita i una altra que arrencarà des del Mercat i al mig se trobaran per tal de tallar el pont penjant d'Amposta. Ja des de les 4 que ha arrencat aquesta concentració i ara està començant a mobilitzar-se per tal de que a les 5:10, 5:15 se trobin i puguen acabar de passar una diada aquí al bell mig de la capital del Montsià per tal de reivindicar este 11 de setembre i sobretot la llengua catalana i tot el seu conjunt.
1: Gràcies, Joan, des d'Amposta. I una informació de darrera hora, els 3 detinguts durant els aldarulls d'aquest dijous al Fossar de les Moreres han quedat en llibertat aquest divendres. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Vilafant 107.5.

0: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: Si et passa com a mi, si la música forma part de la teva vida, ja saps que aquí, Ràdio Vilafant, és casa teva.

0: Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Enginyers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al Circ i Amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós. Dinar a l'hotel i tornar a Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al Camp dels Enginyers, Lluís Riera, al 606-59-91-19 i Joan Costa, al 686-3804-86. A les Forques, Antoni Casellas, 609-45-07-41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.
1: La cama se siente. I és Garrot i Vilafant, la música no descansa, i tampoc nosaltres, eh? Més música, continuem.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
0: Ja saps que Ràdio Vilafant et canvia l'estat d'ànim perquè nosaltres et dona igual com estiguem. Nosaltres intentem sempre portar-te la millor selecció musical perquè estiguis passant el dia de la millor manera possible, que et passi ràpid i amb alegria.

0: Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Baravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Maravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la Festa Major de Vilafant.
1: Aquesta freqüència, el 107.3, és un millor pas al temps, perquè sempre hi ha bona música sonant i els millors continguts.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: La música sempre és la principal protagonista aquí a la ràdio. Notem, doncs, amb tota aquesta bona selecció de música, d'actualitat i de grans èxits.

0: 107.3 FM.
1: Doncs sí, una cançó que la Ludwig Bang va presentar per fer proves de so i ha acabat doncs fent-se viral aquesta cançó dedicada al seu tècnic, en Xavier, tècnic de so.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros. I en cas de reiteració...
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: I mentre ens escoltes, tu pots continuar fent la teva, eh? Pots estar treballant, pots estar a casa relaxant-te, però sense deixar d'escoltar-nos.

0: al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Ja sigui al cotxe, o a casa, o treballant, ja saps que si sintonitzes la nostra emissora, nosaltres et posem el ritme i tu només t'has de deixar portar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda i bona diada. Són les 6 i us parla Adrià Tella. Les tres manifestacions organitzades per les entitats sobiranistes amb motiu de la diada a Barcelona, Girona i Amposta estan en marxa. Repeteix així el format descentralitzat de l'any passat, tot i que en lloc d'Amposta la mobilització va tenir lloc a Tortosa. Les de l'any passat van congregar 41.700 persones, segons les fonts oficials, més de 100.000, segons els organitzadors, pendents encara de les xifres d'enguany. El que fem és anar en directe fins a la manifestació que s'està donant a terme a la capital catalana. Allà hi tenim a la nostra companya, la Mont Carvajal. Mont, bona tarda. On sou ara mateix i quin és ambient?
2: Bona tarda, doncs mira, la columna que simbolitza el futur enfila per Via Laietana i la capçalera ha arribat ja a la plaça Urquinaona, per on comencen a girar cap a plaça Catalunya. Hi ha una filera de tractors conduïts per gent jove per fer veure que el futur de Catalunya passa per part per la pagesia i la terra. Hi ha una estelada gegant que ocupa tota la calçada de Via Laietana i hi ha moltíssima, moltíssima gent. Crits contra Aliança Catalana i Vox, ambient festiu, reivindicatiu i tranquil.
1: Gràcies, Mont, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Anem també fins a Girona, on la manifestació també ha arrencat fa menys d'una hora. Allà hi tenim el company de televisió de Girona, el Xavi Morlans. Xavi, bona tarda, com està anant?
3: Bona tarda, doncs sí, ara mateix aquí a la manifestació convocada per l'Assemblea Nacional de Catalunya, aquí a Girona, una manifestació que podem dir que ha sortit amb un quart d'hora de retard. Per què? Doncs perquè estava planificada per sortir a les 17:14, és a dir, quan faltés un minut per un quart de sis, però finalment ha sortit a dos quarts de sis. Per què? Doncs podem dir per l'èxit que ha tingut. Ha arribat tanta afluència de gent que els organitzadors han hagut de modificar una mica la ruta planificada en el primer moment. Llavors, què està fent ara la manifestació? Ara ja es troba a l'avinguda de Jaume I, arribant pràcticament ja al Parc de la Devesa, que és on es faran els parlaments amb el concert final. Dit això, incidents molt pocs, hi ha hagut una petita trifulca amb qui es deia que era un home que anava amb una samarreta de la selecció espanyola. Des d'aquí no ho hem pogut veure, però en general càntics reivindicatius, defensant la llengua catalana, i això sí, una manifestació totalment pacífica i reivindicant el que és l'independentisme aquí a Girona.
1: Més enllà de la diada, hem de lamentar la mort d'un motorista de 28 anys en un accident de trànsit a la C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els Mossos han rebut l'avís cap a 1:45 del migdia per causes que s'investiguen. Un turisme i la moto han xocat frontalment i a conseqüència de la topa del conductor de la moto ha perdut la vida. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Esperem que estiguis passant una bona estona amb nosaltres. Des de Ràdio Vilafant, nosaltres t'acompanyem amb la música i també amb les darreres informacions, actualitat, doncs, de la nostra comarca de l'Alt Empordà.
1: Porque me las clavas así. Noches de

0: A Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a Les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides.
1: I aquí continua el ritme, segueix la millor música, segueix aquí amb nosaltres a Ràdio Vilafant.

0: veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.
3: No crec a la sort. Hi ha moltes emissores a la freqüència, però només una que sap exactament quin tema et ve de gust escoltar en aquest instant. Aquesta és la teva, Ràdio Vilafant.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Olivia Dean amb el seu Man I Need. Així és com sona aquesta proposta musical des de la teva

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026. Aquest diumenge 20 de setembre, des de primera hora del matí, matiners, tornejos a futbol sala, pàdel, vòlei platja, música, sardanes i activitat per als més petits. Al migdia, vermut popular i degustació de pomes de relleno a la plaça Major. I a la tarda, molta diversió amb Extreme Race inflables. I per acabar la festa major, a les 6, playback, aires de fiesta a la plaça Major amb clau de sol. Diumenge 20 de setembre, últim dia de la festa major de Sant Cebrià de Vilafant. No hi falteu. Si voleu més informació, consulteu la app Vilafant.
1: Vinga, va, continuem aquí en directe des de la ràdio amb música, actualitat musical des del 107.3 de la FM.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
1: Des de primera hora del matí fins a l'últim minut del dia, la música que vols escoltar sempre sona aquí en el 107.3 de la FM.

0: 107.3 FM.
1: Sons de guitarra per començar a gaudir d'aquesta proposta musical de Dasha amb aquest Memo.

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, 6:15 de la tarda, proclamació d'elecció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 8:15, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als Rajolers. A 9:15 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem.
1: Tot i les plataformes que avui dia pots escoltar tot tipus de música, si no saps què escoltar, deixa't portar per la nostra emissora. Nosaltres ja ho tenim tot preparat.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, oh, yeah, bebé.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Versió extensa d'aquesta cançó, Angel.

0: Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Iginiers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al circ i amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós, dinar a l'hotel i tornar de Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. Al Camp dels Iginiers, Lluís Riera, al 606 59 91 19 i Joan Costa, al 686 38 04 86. A les Forques, Antoni Casella, 609 45 07 41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.
1: La ràdio, i concretament la nostra Ràdio Vilafant, convertim aquí cada moment en una experiència amb la teva millor banda sonora, l'actualitat musical i els grans èxits.
2: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: Vilafant, 107.3 FM.
1: I continuem navegant amb bona música amb en Jordi Ninus i amb el seu El Despertar.
2: Tanco els ulls i miro que jo només vull escoltar

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: En el 107.3 de la FM trobaràs la música que et fa vibrar. Aquí a Ràdio Vilafant a l'Empordà. La música no s'atura.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
3: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
4: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del top.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
3: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
4: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 54 60 20 i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
5: Si necessites...
0: Ruta 66.
6: Hola família, benvinguts una setmana més a la Ruta 66. Una salutació, sóc en Pitu Dos Santos. Avui dediquem el nostre espai a repassar la discografia d'una de les més destacades veus de la música americana. S'anomena Gretchen Wilson. I va debutar el març de 2004 amb tot un èxit. El single Redneck Woman va arribar al número 1 a USA durant 4 setmanes. I també va entrar a les llistes del Regne Unit i Austràlia.

Degut a l'èxit del primer single a les ràdios de Gretchen Wilson, ràpidament es va editar el seu primer àlbum. El disc també va assolir la primera posició de vendes al seu país i un èxit també al Regne Unit, Noruega i Suècia. Aquesta és la cançó que li dona títol a l'àlbum, Here for a Party.

Avui repassem la discografia de Gretchen Wilson, nascuda a Pocahontas, a l'estat d'Illinois, l'any 73. Degut al gran debut l'any 2004, un any després, ja va editar el segon disc, All Jack Up, amb 4 singles per les ràdios. Un d'ells és aquest, California Girls. Hi.

L'estil de Gretchen Wilson és country amb tocs de rock i l'han etiquetat com Outlawed Country. Precisament un dels més coneguts artistes d'aquest estil va col·laborar en el seu segon disc amb aquesta cançó, Politically Incorrect. Parlem del desaparegut Mel Haggard.

0: 66, l'artista de la setmana.
1: Avui, Gretchen Wilson és la protagonista de la Ruta 66. Repassem la seva interessant discografia, que va començar l'any 2004 amb tot un boom. Ara ens trobem al 2007 i amb el seu tercer àlbum, One of the Boys. Un dels tracks és un duet amb el seu productor John Rich. És aquesta, Come to Bed.

L'èxit de Gretchen Wilson es va desinflar amb el tercer disc. Tot i tenir una bona rebuda en la primera setmana, cap dels singles editats per les ràdios va aconseguir una bona posició a les llistes d'èxit. Un dels singles s'anomena com l'àlbum, One of the Boys.

Degut al fracàs de vendes del tercer disc, Sony Music va decidir treure un parell de singles com a avançament del quart àlbum, i no van tenir gaire èxit. La cançó Don't Do Me No Good no va entrar ni al top 40.

0: Ruta 66. Música d'arrel americana.
1: Continuem amb la country music de Gretchen Wilson. Avui repassem tota la seva discografia. Ens trobem a les portes del quart àlbum. Aquest és un altre single editat com a avançament d'un disc que no va arribar mai. És de l'any 2009 i porta per títol I've Got to Do It All Again. I amb aquest senzill, Gretchen Wilson es va acomiadar de la discogràfica Sony Music.

I després de deslligar-se de Sony Music, Gretchen Wilson va crear la seva pròpia discogràfica, Redneck Records. Aquest mateix any, 2009, treu al mercat I Got You Country Right Here, el quart disc d'estudi, i aquesta cançó li dona el títol.

Des de l'any 2009, Gretchen Wilson és totalment independent. Deslligada de la seva antiga discogràfica i propietària de Regner Records, enregistra, segons ella, el disc de la seva vida. Torna en plena concerts i ja té el seu propi públic. La cançó que escoltem a continuació la vam estrenar ara fa 8 anys aquí a la Ruta 66, Work Hard, Play Harder.

0: Ruta 66, versions. Els originals i les seves versions.
1: Ara, ja amb la seva pròpia discogràfica, Gretchen Wilson decideix treure una recopilació de rock. Cançons que li van impactar en la seva joventut i que li van marcar a l'hora de composar el seu Country Out Loud. El disc, titulat Under the Covers, versiona cançons de Van Morrison i Eric Clapton, entre altres, i aquesta dels britànics The Faces, Stay With Me, composada per Ronnie Wood i Rod Stewart.

0: Ruta 66.
1: I ja arribem al 2013. Gretchen Wilson, el mateix any, treu l'àlbum de covers que hem escoltat i un altre de cançons pròpies, titulat Right on Time, on barreja amb el country una mica de jazz, garage rock, funky i blues. D'aquest disc escoltarem un parell. Per començar, Crazy.

La qualitat de les cançons de Gretchen Wilson va madurant i també la varietat dels registres, però degut al seu segell indie es fa molt difícil la distribució, sobretot a les ràdios. Però Gretchen Wilson té legions de seguidors. I aquesta és, al nostre parer, el track més destacat que també vam estrenar ara fa 4 anys, Still Rolling.

0: Ruta 66. Els concerts. Música en directe.
1: Diuen que l'escenari és l'hàbitat natural de Gretchen Wilson. Pels que han tingut la sort de veure-la en directe, diuen que és tot cor i ànima. És per això que es va editar l'àlbum en directe anomenat Still Here for the Party. Un repàs en concert dels seus hits i alguna d'inèdita. He triat d'aquest directe una de les seves primeres cançons, Home Wrecker.

0: Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat.
1: I ja a la recta final de la Ruta 66 arribem a l'últim dels àlbums editats per Gretchen Wilson, ara amb 44 anys i amb més maduresa a la veu i a les composicions. Ready to Get Rowdy és el títol que inclou un duet amb Kid Rock. La cançó que tancarà el programa d'avui és el single de presentació que va sortir ara fa uns mesos. Amb Rowdy ens acomiadem de Gretchen Wilson. I a tots vosaltres us emplacem fins d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Això és la Ruta 66 i jo sóc en Pitu Dos Santos. Siau!

Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació, l'hora d'en Joanjo Be Good. Adéu.

llarga, què vols que et digui? Al final de tot, no sé com, ni gràcies a què, ni per quin estrany mecanisme, tota aquesta angoixa, tota aquesta por que sento...

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: Vilafant. 107.3 FM.
1: On Friday the 13th of December,

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Que solo intento decir por ti de repente la cabeza me va.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Bla, bla, bla.